0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. 25 anys.
2: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts.

0: una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és, com el, que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25è aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: De l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que el nou sistema de recollida porta a porta de pals ha reduït prop d'un 30% la fracció de rebuig durant el primer mes complet. Les primeres dades disponibles corresponen al mes de juny. La comparació pren com a referència el mateix període de l'any passat. El canvi també ha fet créixer la recollida selectiva de paper, cartró i envasos. L'Ajuntament de Pals fa una valoració positiva d'aquests primers resultats i el consistori també destaca la resposta de les veïnes i veïns i dels establiments del municipi. I canviem de tema perquè el restaurant Villamàs de Sant Feliu de Guíxols ha estat reconegut com un dels dos establiments de restauració més sostenibles de la costa catalana. La distinció forma part de la campanya d'estiu d'Ecovidrio per fomentar la gestió ambiental i el reciclatge entre el sector de la restauració dels municipis costaners. L'organització ha valorat especialment l'hort ecològic propi de Villamàs que proporciona la fruita i la verdura utilitzades al restaurant. Aquesta producció permet reduir el transport dels aliments i els envasos necessaris per distribuir-los. També facilita que la cuina treballi en productes adaptats a cada època de l'any. I a la Galeria Atrium de Torroella de Montgrí recupera la figura de Violant de Bar amb una nova exposició. La proposta repassa la influència de la reina en la transformació de la vila. L'exposició porta per títol Homenatge a Violant de Bar, Torroella a finals del gòtic. La mostra va obrir a principis d'aquest agost i es podrà visitar fins al dia 12 de setembre. Violant de Bar va ser reina consort de Joan I el Caçador i també va ser propietària de Torroella de Montgrí per dret de dot matrimonial. La vila formava part de l'anomenada Cambra de la Reina. I fins aquí el repàs de les principals notícies de la comarca del Baix Empordà.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'un a 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
6: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu. En Matlleu Origen, el gust és nostre.
7: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
8: Ganarles el derbi es lo único que pido.
9: Volver a ser grandes.
10: Un altre sextet serà massa.
11: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
12: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
13: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
14: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
13: Quins tractaments fan?
14: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
15: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
16: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
17: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
18: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
19: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
20: més econòmic del que et penses
19: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
20: del nostre web,
19: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
20: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
19: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
21: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: Valentina, porta-lo
1: que... És estiu.
2: És estiu.
1: No ho notes? Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que el nou sistema de recollida porta a porta de pals ha reduït prop d'un 30% la fracció de rebuig durant el primer mes complet. Les primeres dades disponibles corresponen al mes de juny. La comparació pren com a referència el mateix període de l'any passat. El canvi també ha fet créixer la recollida selectiva de paper, cartró i envasos. L'Ajuntament de Pals fa una valoració positiva d'aquests primers resultats i el consistori també destaca la resposta de les veïnes i veïns i dels establiments del municipi. I canviem de tema perquè el restaurant Villamàs de Sant Feliu de Guíxols ha estat reconegut com un dels dos establiments de restauració més sostenibles de la costa catalana. La distinció forma part de la campanya d'estiu d'Ecovidrio per fomentar la gestió ambiental i el reciclatge entre el sector de la restauració dels municipis costaners. L'organització ha valorat especialment l'hort ecològic propi de Villamàs que proporciona la fruita i la verdura utilitzades al restaurant. Aquesta producció permet reduir el transport dels aliments i els envasos necessaris per distribuir-los. També facilita que la cuina treballi en productes adaptats a cada època de l'any. I la Galeria Atrium de Torroella de Montgrí recupera la figura de Violant de Bar amb una nova exposició. La proposta repassa la influència de la reina en la transformació de la vila. L'exposició porta per títol Homenatge a Violant de Bar, Torroella a finals del gòtic. La mostra va obrir a principis d'aquest agost i es podrà visitar fins al dia 12 de setembre. Violant de Bar va ser reina consort de Joan I el Caçador i també va ser propietària de Torroella de Montgrí per dret de dot matrimonial. La vila formava part de l'anomenada Cambra de la Reina. I fins aquí el repàs de les principals notícies de la comarca del Baix Empordà.
0: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com. Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
7: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
8: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
1: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts.

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sapore d'Italia, a casa teva.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
7: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miki Núñez, Mamaduixa, Valcampara Dais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
8: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
11: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés. La millor música del món.
13: La millor música del món.

I segurament aquesta artista mai havia sentit a parlar d'ella. Es diu Dasha, ens arriba des dels Estats Units i s'està fent un lloc a la indústria musical amb aquesta cançó que es diu Austin, una cançó viral que sona evidentment a la ràdio de l'Empordà.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Taylor Swift amb el seu So Country i el seu I Knew It, I Knew You.

0: Fenòmena.
1: Maxil·la Estètic.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
2: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
0: Fenòmena.
1: Maxil·la Estètic.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Marxo a la platja.
7: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
6: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
9: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
10: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
12: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
13: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
14: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
15: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
14: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
16: Aquest dia Calonja ha estrenat una doble exposició.
17: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
18: Avui una jornada plenament assolellada.
19: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
20: Radio Capital.
19: Per saber tot el que passa a casa teva.
21: Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: So positiu, so de Benson Boone a Capital amb aquest Mystical Magical.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Seguim amb una de les veus mimades de la ràdio. Parlem de Somber des de que el vam descobrir que no ens el podem treure del cap. My body is not ready.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
2: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegur.com.
3: Fira d'Indians a Begur.
4: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
10: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
11: Amb Marc Clapés.
10: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
11: La primera llista.
12: Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb un artista que ens encanta. Parlem de Bruno Mars, des del seu The Romantic. L'escoltem amb aquest I Just Might.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Siena Spiro. És tot un descobriment de casa nostra. Amb això que es diu Die on this Hill, sona de meravella, tu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dijous. L'índex de preus de consum a les comarques gironines ha pujat gairebé un punt al juliol i ha arribat al 4,2% interanual. És 9 dècimes més que el juny, quan se situaven al 3,3%. L'augment s'explica sobretot per l'encariment dels subministraments, que han crescut un 7,7% en un any. En canvi, en termes mensuals, els preus també han registrat una nova pujada. L'Ajuntament de Palafrugell alerta d'una estafa telefònica detectada al municipi. Els estafadors truquen veïns en nom del consistori i demanen un pagament immediat per un suposat deute. L'Ajuntament recorda que no cobra cap deute per Bizum. També demana no donar dades personals ni bancàries i recomana denunciar qualsevol intent d'estafa. Les comarques gironines han presentat aquest dimecres davant de les Nacions Unides el seu model de salut mental comunitària. També han explicat l'experiència acumulada després de més de 2 dècades sense una institució psiquiàtrica de llarga estada. El director general de Suport Girona, Josep Maria Soler, ha estat convidat a exposar aquest cas durant la sessió inaugural pública. Ho ha fet com a exemple de salut mental basada en l'atenció propera i en la comunitat. L'aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat prop de 321.000 passatgers al juliol. La xifra és un 2% més baixa que fa un any. Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar acumulen 4 mesos seguits de descens en el nombre de viatgers. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dijous. Cel estable i força assolellat al matí, amb núvols que augmentaran a la tarda i cel tapat en general. La calor serà intensa, amb màximes de 31 a 36 graus i nits entre 21 i 24. Ben fluix. Demà i els propers dies, temps variable i calor persistent. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
6: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
7: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
8: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música
9: es viu aquí.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
13: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.
16: Tot el que passa a l'Empordà és a Ràdio Capital.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Sopa de Cabra presenta en remix del Far del Sud.
0: Música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.

0: on sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb molta més música per tu aquí a la Ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
6: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Perduts

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
4: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
5: A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
6: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
5: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
6: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
5: Informació i entrades a visitbegú.com.
6: Fira d'Indians a Begú.
3: I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
7: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
3: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
7: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
3: Escola de Fotografia ERAM.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
12: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
13: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres. Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
14: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
13: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'Empordà.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: La millor música del món.
3: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Clapés. Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
0: Tot un èxit al nostre país, la unió d'Anna Men amb Lola Índigo, Patitoa.

Va, seguim aquí a la Ràdio de l'Empordà obrint el debut de Somber, un disc on hi trobàvem, per exemple, Back to Friends o també Andrés, i ara també ens proposa aquesta que es diu 12 to 12, Sona Capital.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: És la primera cançó que coneixem dels Another. Sonen a la ràdio de l'Empordà amb tot el ritme positiu, el que ens agrada. Talk to you.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Ho faré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Valcampara d'Ais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
8: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
9: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
10: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les voltes ho fem realitat. Les voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
8: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel Comtat Sant Jordi.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts a un...

0: prop.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Marxo a la platja.
5: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Maxiloestètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxiloestètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
7: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
9: Fenòmena.
10: Maxiloestètic.
11: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
12: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
13: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
14: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
15: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
16: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: Manà, manà.
3: Maxil·la Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
6: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
7: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana. Al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
8: Mercat medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del mercat medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
9: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
10: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
11: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
10: I el manteniment?
11: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
13: De cap a cap, amb Joan Bosch.
14: Què tal, amics? Bona tarda. Què? Com va anar ahir l'eclipsi? El vau veure bé o els núvols us van fer la guitza? Sigui com sigui, asseguts al sofà de casa veient la tele o ben preparats amb ulleres de sol d'aquestes especials des del far de Sant Sebastià, no en negareu que ahir va ser un dia especial.

Per què amb l'eclipsi? Perquè avui és el dia que en aquest programa aquí en Caselles, el nostre xef particular, ens dona consells per fer a casa. Recordeu, dissabte és la Mare de Déu d'agost, 15 d'agost. Molts pobles de les comarques de Girona i arreu de Catalunya estan de festa major. Avui en Quim ens prepararà un banquet de festa major com Déu mana. També tindrem l'escriptor anglo-català Matthew Tree, ens presentarà el seu comentari setmanal i, abans de tot, Joan Coll ens portarà les collonades que ha trobat a les xarxes socials.

0: I ja que avui tenim en Quim Casellas, volem parlar del fenomen cada vegada més evident de cuinar menys. No perquè no ens agradi cuinar, sinó perquè entre la feina, els nens, les pantalles i intentar recordar on hem deixat les claus, ja no ens queda temps ni per pelar una ceba. I aquí entren, naturalment, els plats preparats, cuinats. Obres, escalfes i miracle de la tecnologia. Dius que has cuinat. La pregunta és, n'hi ha que siguin bons i no costin com si els hagués preparat un xef d'una estrella Michelin? Sí, però cal buscar-los, perquè alguns són sorprenentment dignes i d'altres tenen una relació amb la cuina tan estreta com la nostra amb anar al gimnàs. En definitiva, no és que no volem cuinar, és que cada vegada tenim més pressa per menjar.
1: 972 313 702.
0: Mengeu molts plats preparats o preferiu cuinar vosaltres? Aquest menú és el que servim avui. Bon profit.
2: Les tardes de Girona amb Joan

0: a cap. Visca la tarda.
1: Bona tarda, Joan Coll, com estàs?
2: Bona tarda, Joan Bosch, què tal?
1: Molt bé. Com va anar l'eclipsi? Ho vas veure bé o què?
2: No vaig veure res. Hi havia un núvol allà al davant que quan hi havia el moment aquest de l'eclipsi del 99%, sí, aquí a les comarques gironines, doncs no ho vam poder veure. Però mira, l'estona la vam fer.
1: Sí, sí. Per cert, jo vaig veure les imatges a través de ho vaig seguir a través de TV3 i des de la teva illa a Menorca es veu que va ser espectacular. Vaig veure que hi havia en Tomàs Molina a Ciutadella, que, vaja, espectacular, eh?
2: I a més és habitual, a Menorca, en Tomàs Molina té una casa per allà i...
1: Ah.
2: No, sí.
1: Ah, cony, home.
2: Aquest... Ja s'ho munta bé, ja, ell.
1: No és tonto, eh?
2: No, home, no.
1: Home, no, molt bé. Doncs escolta, com cada dijous en aquesta hora, en Joan Coll arriba amb les seves collonades. Hi ha algun monogràfic avui, Joan?
2: Home, és que avui era obligat, no, l'eclipsi.
1: Ah, també hi ha eclipsi. Home. També hi ha collonades de l'eclipsi?
2: Mort de Déu, mira, per les xarxes ja s'ha fet una de comentar. Parlo de l'eclipsi, del fenomen astronòmic, no del local aquell que hi havia per les nostres contrades fa un temps.
1: No,
2: és aquest, no, eh? Que aquest també de collonades n'hi havia moltes allà, també.
1: Sí. Ahir vaig comentar-ho i em sembla que em vaig passar por. Vam fer, no, clar. És que em va anar molt bé, vull dir. És igual, escolta. A ti, tira, canviem de tema.
2: No, això, sí, que hi ha hagut moltes collonades, s'han fet un munt d'acudits, de vídeos, de comentaris per la xarxa sobre l'eclipsi, durant l'eclipsi, després de l'eclipsi, abans de l'eclipsi, o sigui, hi ha hagut de tot. Sí. Te'n porto alguns. Si vols, comencem ja per un acudit d'aquells curtets que sé que t'agraden.
1: Ah, sí, molt.
2: Va,
1: sí, som-hi. Sí. Sí, va.
3: A ver si sabéis cómo se dice eclipse en chino. Sol no está.
4: Qué malo.
1: ¿Qué diu?
2: Sol no está.
3: Sol no está, sol no está.
1: Oh, que és tonto! Oh! Aquest és... Com es diu aquell de Murs? És aquell que fa aquell...
2: És en Xuso Jones, sí.
1: Ostres! Tot no està!
2: Sol no està. Doncs mira, a la Xina crec que no s'ha vist aquest eclipsi, però bé.
1: No.
2: El segon tall, el que porto...
1: Que és burr, aquest... Bé, va, digue'm.
2: Això, que el tall que porto ara sí que és més llarg,
1: sí,
2: però jo crec que val la pena escoltar-lo sencer. S'ha de dir abans que està fet en to d'humor, que ningú es pensi que diu aquest senyor és en sèrio,
1: sí,
2: està fet en to d'humor, però escolta.
5: Yo tengo placas solares y a mí el eclipse no me viene bien. La gente es que está todo ilusionada. Qué bonito. Claro, muy bonito para vosotros. Mientras tanto, yo perdiendo aquí dinero. Cuando se tapa el sol, mis placas dejan de producir. Y eso alguien me lo tendrá que pagar. Cuando llueve, el agricultor pide ayuda. Cuando hay sequía, ayudas también. Y cuando la luna decide ponerse delante del sol para fastidiarme el autoconsumo, ahí me tengo que aguantar, ¿no? Pues no, hombre. Ya está bien. Es que esto del eclipse se sabe hace un montón de años. Y ni la NASA ni los políticos han hecho nada para evitarlo. Chico, ¿qué te cuesta hacer el eclipse por la noche y así no molestar a nadie? O mover la luna para que no se te ponga delante. Es que eso es imposible. Nada, yo lo he visto en un montón de películas. ¿Dónde están los americanos cuando se les necesita? He estado mirando y resulta que en Australia no tienen eclipse. Si es que siempre pagamos los mismos. He estado pensando poner dos focos de obra potente apuntando a las placas y que así no dejen de producir, pero claro, otro gasto más. A mí me dijeron que yo en 8 años tendría amortizadas mis placas, pero como sigan haciendo eclipse, me voy a ir a 12 por lo menos. La gente recordará el eclipse por lo bonito que fue. Yo lo recordaré como el día en que mis placas estuvieron en huelga.
1: ¡Acabó!
5: De toda la vida, por el día sale el sol y por

0: La noche, la luna. ¿Qué es eso de salir la luna por el día? Eso son ganas de protagonismo, ¿eh?
1: Boníssima, ¿eh? Sí, sí. Està molt bé, aquest, eh?
2: Aquest senyor l'hem tret altres dijous a les collonades perquè fa com aquests vídeos de mig paròdia que estan molt bé, estan molt de veritat.
1: Però està molt ben estructurat. És com un monòleg. Saps qui en recordava molt? En Gila, amb aquells acudits de la guerra.
2: Ostres.
1: I aquelles històries. Sí, sí, sí. Sí, sí,
2: estar l'enemigo, sí, sí.
1: Sí. ¿Qué les cuesta hacer el eclipse por la noche?
2: Sí, sí. Doncs sí, doncs sí. La veritat que sí, la veritat que sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Seguim parlant de l'eclipse.
1: Sí, el que vulguis.
2: O sigui, hi ha alguns que això de fer-se de nit de cop ja ho han viscut molts anys, sí. I no necessàriament perquè hagin vist un eclipsi. No sé, per exemple, aquest que et porto ara.
3: La que están pegando con el eclipse, ¿no? Anda que han habido días que he salido yo de día y pum, se me ha hecho de noche y no le he dado tanta importancia.
2: Aquests, en conec alguns també d'aquests, eh? Que... Sí, sí, surten a dinar i, ostres, que se m'ha allargat la sobretaula. Sí, sí,
1: sí, sí, l'eclipse.
2: Crec que també en coneixes alguns, tu, eh?
1: Sí, exacte. Alguna cosa més a dir?
2: No, res, passem al següent, al següent tall. M'has preguntat a mi, a veure si ho havia vist bé, que hi havia aquest núvol que va fer la guitza, veu, per molts indrets de les comarques gironines, eh? Per sí, diferents comarques, sí, sí, sí. No es va veure bé l'eclipsi per aquest
1: sí,
2: núvol.
1: Sí, sí, sí.
2: O potser era un núvol del govern, atenció. No sé si vas sentir la notícia que et porto ara i que va sortir, crec que ahir per la tarda.
4: Notícia important de última hora sobre el eclipse. El gobierno acaba de cancelar totalmente el eclipse en toda España al considerar fascista tanta gente cara al sol.
1: N'havia vist algun d'aquest estil, eh?
2: Sí, aquest però també n'he vist algun, sí,
1: però,
2: sí.
1: Però aquest està bé, està bé.
2: No,
1: està
2: però,
1: bé, està,
2: no, no sé jo si el núvol era sí, cosa d'en Pedro Sánchez.
1: Sí, sí. Tots estàvem de cara al sol, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí. No sé si hi haurà... Bueno, anava a dir alguna cosa, és igual.
1: És igual.
2: I per últim, un dels personatges que crec que més m'agraden d'aquests dies són els negacionistes de la crisi.
1: Miguel Bosé, aquell...
2: Tota aquesta gent.
1: Com es diu?
2: Marcos Llorente.
1: Sí. Ah, així, Marcos Llorente. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, aquesta gent. Així com abans et deia que el vídeo, que crec que era el segon tall, estava fet en to humorístic, sí. Aquest que porto ara no. Aquest ho diu completament en sèrio. Escolta'l.
5: Yo, no han estafado con el eclipse, ni eclipse ni nada, el día sigue igual, sos el mismo. Yo no estoy viendo una tele, todo el mundo flipado con los directos. Mira, mira el eclipse. Aquí en Sevilla no hay eclipse ni nada, será allí en Guirilandia. Porque, bueno, no han estafado, no habéis comprado gafas para nada.
2: Mare de Déu, eh?
1: Oi, com està el personal.
2: Crec que la manera de riure ja indica que sí, sí. El coeficient intel·lectual d'aquesta persona, sí, sí, molt sí, elevat, sí. No diríem
1: molt,
2: que ho sigui.
1: Molt bé. Escolta, vés a... Ves de vacances, fill meu.
2: D'acord.
1: Sí, sí, sí, sí, perquè necessites vacances, ves cap a ses illes i ja sé que faràs algun esforç per nosaltres els dijous.
2: Sí, sí, sí.
1: Per
2: no ho deixaré sense collonades, tranquils.
1: Exacte. Up a lot.
2: Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé el lot, eh?
2: Adéu-siau.
1: No t'equivoquis i vagis a un lot, al lot.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui mengem... Bé, volem saber si mengeu molts... Bé, cada dia mengem, eh? I avui ve en Quim Casellas, que ens prepararà, com que és 15 d'agost dissabte, la Mare Déu d'agost, quin... Seria difícil, no sé, però molts pobles de les comarques de Girona i Catalunya fan festa, i aleshores farem un banquet de festa major i aprofitem la vinentesa per parlar de si mengeu molts plats preparats o preferiu cuinar vosaltres. En Sergi de Sal diu, entre setmanes sí que tirem bastant de plats preparats, arribem tard a casa i és pràctic. El cap de setmana, en canvi, m'agrada cuinar amb calma. La Roser de Banyoles, jo prefereixo cuinar, tampoc faig grans elaboracions, però una amanida, una truita o una mica de peix es fan ràpid i saps què és el que realment menges. Clar, el problema d'aquests plats preparats processats és vés a saber què és el que hi foten, no? I acabo de moment amb el comentari de la Júlia de Figueres. Diu, he de reconèixer que cada vegada compro més coses preparades, sobretot pollastre, l'as, croquetes i canelons. Si trobes un lloc on els fan bons, et solucionen molts àpats.

0: You Forget About Me, eren els Simple Minds. I després de la publi recordarem aquesta cançó. Cantada conjuntament per Aretha Franklin i George Michael.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Si Carrefour.
6: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
7: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a surfa.es.
8: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
9: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Valldobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Valldobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Avui anem cap a...
1: Llançà. Tres quarts de cinc de la tarda i tres minuts a Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. La coneguda xurreria Oliver, que va començar la seva trajectòria en una food truck a Vilablareix i que des de finals del 2025 disposa d'un local al centre de Girona, fa parada aquest estiu a la Pineda de Llançà. En aquest espai s'hi poden degustar les seves especialitats, entre les quals, atenció, destaca el xurro gelat, una recepta innovadora pensada per a la temporada de calor. Bé, jo no sé si és la... Jo suposo que sí, perquè qui va parir el xurro gelat és el propietari de la xurreria Oliver, que és en Marc, que està... m'acaba de dir que està a la platja. Mare meva, quina enveja. Hola, Marc, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé. Aquí fent la plesca una miqueta.
1: Quina enveja. Si està bé llançar, eh?
2: Sí, la veritat és que un poble molt tranquil.
1: Està bé.
2: No hi ha gaire turisme, es podria dir.
1: Ara parlarem de les vostres especialitats, perquè diguem-ne que de xurreries, després en parlem, em sembla que no n'hi ha gaires. Però clar, que de cop i volta em trobi una notícia que una xurreria s'inventa un xurro gelat, dius, ostres, això m'ho han d'explicar. Com neix la idea? Com, tu ets l'inventor de la criatura, suposo.
2: Bueno, mira, sincerament va néixer a partir d'un viatge que vam fer amb la meva parella al febrer. Al gener, després de Reis, vam marxar 5 dies a Praga i vam estar degustant un producte molt típic d'allà, que és com una espècie de... No sé si has anat mai a Praga.
1: Sí, o i tant.
2: Cultura.
1: Sí, sí.
2: Ells fan com una espècie de cono, així com d'una massa,
1: sí,
2: que va rellent amb Nutella i això.
1: Ah, sí, el que passa que a mi la Nutella no m'acaba de fer el pes, allò de la Nutella i la Nocilla, no? Jo ho sento, no me la... M'has
2: ensobrat. Bueno, mira, és la nostra estrella, vaja, la Nutella és com l'aigua, tu. Tothom vol Nutella.
1: Sí,
2: vaja, no sé, hi ha una febre amb això, però
1: sí.
2: Bueno. Doncs vam anar allà a Palaga i nosaltres normalment ens agrada molt, doncs, tocava molt el tema de gastronomia i vam fer un curset per aprendre a fer aquest producte.
1: Sí.
2: I a partir d'aquí, doncs mira, vaig dir a la meva parella, i dic, hòstia, dic, això hem de provar a fer-ho amb un xurro.
1: Sí.
2: I bueno, vam estar fent així una mica de proves allà a l'Obrador de Girona i vam estar provant-ho i, ostres, ens va agradar molt la idea, vam dir, bueno, doncs provem-ho, al final, per provar no sé per res, no? I la veritat és que ha tingut molt bona rebuda.
1: O sigui, no ha sortit un xurro?
2: No. O sigui, va sortir xurros fins que al final va sortir algo amb cara i ulls.
1: A veure, explica'm una mica, clar, per ràdio és difícil fer-nos una idea com és aquest xurro gelat, que té gust de xurro, o sigui, allà baix xocolat, explica'm una mica.
2: Bueno, al final és una mica, no sé si, suposo que els oients l'hauran pres alguna vegada, el típic xurro de xurreria, sempre farcit amb crema. Doncs és una mica molt semblant a això, l'única diferència és que el fem en forma de con, com si fos un cono d'un gelat. Vull dir, el farcim igual per dintre i després li posem una mica una bola o dues boles de gelat a sobre i fem una mica l'efecte de xurro gelat.
1: M'han dit que ets un pencador, que treballeu pràcticament les 24 hores del dia i que dediqueu pràcticament totes les hores o de cara al públic o barrinant idees. Arran del gelat, què se't passa, o ho dic en plural, què se us passa pel cap ja a la xurreria Oliver?
2: Bueno, la veritat és que tenim moltes propostes a sobre la taula, però... costa molt, perquè al final nosaltres també tenim dos fills, la meva parella i jo, i estem amb dos negocis actualment, i costa molt innovar, i a la vegada estar pendent de la família, i a la vegada tenir un negoci a tope, i bueno, és una feina feixuga, però que a poc a poc anem afegint novetats al llarg del temps. Vull dir, des que vam obrir, vam començar ja... Una de les novetats que vam fer va ser, que per nosaltres és una novetat, és poder servir xurros en poques quantitats, no? Perquè nosaltres una de les coses que veiem era que tu anaves a una xurreria i havies de comprar molts de xurros, no? Nosaltres tots vam dir, doncs farem l'oportunitat de que la gent pugui venir i comprar pocs xurros perquè no hagin de compartir-los, no? I això és una cosa que vam fer a Girona, ens ha funcionat molt bé i...
1: Un moment, o sigui, comprar pocs xurros per no haver de compartir-los, per què això?
2: Sí, bueno, perquè ens trobàvem que molta gent ens deia sempre, oh, és que hem de comprar 15 xurros i és massa per mi sol, saps?
1: Ah.
2: I clar, normalment a la xurreria sempre sí. es fa una mica així, no?
1: Sí.
2: Nosaltres al final vam dir, bueno, doncs busquem una fórmula que sigui més uns xurros amb xocolata individuals, i la veritat és que tinc molt bona rebuda a Girona en aquest aspecte.
1: Clar, cada xurreria suposo que deu tenir el seu secret, no?, per fer el millor xurro. No cal que me'l diguis, però diguem-ne que no tots els xurros tenen el mateix gust de xurreria.
2: És que això és una cosa que sempre en parlem, i amb companys que tenen xurreries també en parlem, i clar, és com... És una, la recepta és la mateixa, realment.
1: Sí.
2: I tots els xurros porten el mateix, porten farina, aigua i única sal. La diferència és les proporcions i la manera en què ho facis, no? Vull dir, això és el que marca la diferència de com són uns xurros o uns altres. Mm.
1: Està bé. Escolta, el fenomen de les xurreries, ho deia abans, en queden molt poques de xurreries. Que és un negoci molt sacrificat, porta molta feina, no és rendible. Explica'm, Marc.
2: Home, és un negoci que és molt sacrificat, sí, la veritat. O sigui, no és fàcil i no és per tothom.
1: Mm.
2: Al final, la gent sempre diu, oh, és que vens... La frase aquesta, no?, de... Es ven com xurros, no?
1: Sí.
2: Home, sí, clar. Home, diners es fan, però sí. has de treballar-te'ls, eh? No, ningú te'ls regala. I això és el que normalment la gent avui en dia, que l'esforç està com que ningú es vol esforçar, saps? Tothom vol viure i disfrutar, no? Doncs els pocs que intentem fer coses, no? Doncs estem aquí donant el callo i treballant tot el dia. Avui nosaltres portem... Doncs mira, des del 7 de febrer que vam obrir el 2025, que no hem fet vacances, com aquí diu.
1: No. Sí,
2: hem fet
1: el poder de contar. Sí, ja has de comptar el viatge a Praga, que sí que va fer vacances, Marc?
2: Bueno, tres dies o sis, vull dir, en un any i mig, jo crec que ja ens ho mereixem, no?
1: I tant. Marc, deia que esteu a la Pineda de Llançà, no?
2: Sí, correcte.
1: Està bé. A més, el vostre food truck està decorat, és especial, que es nota d'una hora lluny.
2: Bueno, sí, fa 3 mesos vam fer una reforma de la food truck, perquè bueno, com que vam crear la nostra marca Oliver al febrer, sí. amb el local, i estàvem pendents de fer una reforma de la food truck, i la veritat és que ens agrada molt com ha quedat, i bueno, tenim un xurro de més de 4 metres a la part de darrere, que és irreconeixible, vaja. Vas pel carrer i tothom te saluda.
1: Escolta, Marc, que vagi molt bé el xurros, eh? I quan pugui vindré a la Pineda de Llançà i provaré aquest gelat de xurro a veure què tal. Una abraçada molt forta.
2: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Adéu. Para.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
4: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
5: Mana, mana. Maxil·la
6: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
9: Maxil·la Estètic.
10: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
11: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
12: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
11: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
12: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
11: Informació i entrades a visitbegur.com.
12: Fira d'Indians a Begur.
13: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
14: De cap a cap, amb Joan Bosch.
15: Són les 5 de la tarda i 6 minuts a Taronja Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Tenim els dijous el luxe de... que ens acompanyi en de Llancis.
16: Com
15: et dius, que ara me'n recordo? En Quim Casellas. Quim Casellas. Ai, senyor. Ai.
16: Molt bona tarda.
15: Molt bona tarda. És que em fa riure, cony.
16: Jo?
15: Home, clar.
16: Que no te'n recordes ni el meu nom.
15: No, home.
16: La mare.
15: No, escolta. Tu, dues coses. Primer, Festa Major. Hi ha molts de pobles de les comarques de Girona que fan Festa Major i tens la responsabilitat avui de preparar un banquet de Festa Major, eh? Vindrem trajats... No, trajats no, perquè fotran una calda...
16: No, però així arreglats. La Festa Major la gent s'arregla, no?
15: Tu, ara acabo d'entrevistar amb una xurreria. Llàstima que no ho hagis pogut sentir perquè venies en bicicleta cap aquí. Venies en bicicleta o no?
16: No, però quasi, perquè té aquesta calor. La mare.
15: Escolta, una xurreria... de Girona, que ara està a Llançà, que s'ha inventat el gelat de xurro.
16: Ah, que bo, no?
15: Però, a més, ho tenen en una food truck. Clar, hi ha moltes poques xurreries actualment a les comarques de Girona. I, ostres, em recorda tant a Festa Major, a les atraccions, els xurros...
16: Hòstia, a mi m'agraden molt els xurros.
15: El xuxo aquell de farcit de crema... Oh.
16: Hòstia, jo, mira, tinc només un costum. No, sí. no soc molt de costums i sempre canvio, però tinc només una cosa, puc explicar-la?
15: I tant.
16: Que és els diumenges... Tots els diumenges, que puc, que me'n salto algun al dia, que no puc perquè tinc alguna història, vaig a comprar xurros aquí al mercat de Palafrugell amb la família Duran, que més m'ha cuidat molt i molt, porres i xurros.
15: Oh.
16: Amb sucre, allò.
15: I xocolata. Sucre,
16: i xocolata.
15: De fet.
16: I és l'esmorzar a casa, que ens trobem tots els nens, baixem, ram, hòstia,
15: ah, sí?
16: I esmorzem, o sigui, tots junts esmorzem només el diumenge, perquè de fet el regne de la vida,
15: clar.
16: Les escoles i tot, anem tots a... Però el diumenge és sagrat...
15: O sigui, el menjar que comparteix la família Caselles...
16: Oficial, allò que...
15: Els xurros i la xocolata.
16: Porres. Xurros? Que és el mateix i no és el mateix. Hòstia, jo soc, potser m'agrada més les porres.
15: No, m'agrada més els xurros.
16: Sí?
15: Sí.
16: Amb sucre i xocolata,
15: sí.
16: Costum de diumenge. I queda pendent el gelat aquest, hòstia.
15: Exacte.
16: A més, bona idea a l'estiu. Molt, molt, molt, molt, dius,
15: molt,
16: hòstia.
15: Molt bé. Apa, comença a preparar...
16: Bona festa major, eh?
15: Comença a preparar plats de festa major, va.

0: bé de gust, amb Quim Casellas.
1: Què ens ve de gust, senyores i senyors? Doncs ens ve de gust...
2: És que...

0: Doncs bé, això, avui fem, ens ha preparat un banquet de festa major pels qui estiguin de festa major i els qui no estiguin de festa major, que ho aprofitin perquè en Quim Casellas no doni idees cada dia.
1: És que t'he vist la cara i sabia que posaries alguna cosa.
0: Sí.
1: Hòstia, no, m'agrada molt aquesta falca d'entrada.
0: Sí.
1: Me l'hauràs de gravar per posar-me com m'aixeco.
0: Exacte. Els
1: dies aquests que costa aixecar una miqueta.
0: Alegria, festa major.
1: Alegria, festa major.
0: Va, Quim Casellas, què?
1: Escolta una cosa, mira, les festes majors no són només gegants, avaneres, concerts i música, sinó que som d'una cultura de tiberi constant,
0: sí,
1: i generós.
0: Sí.
1: I jo he preparat, vale, amb què consta un àpat? He tirat una mica enrere. És
0: sí, amb què consta? Amb un primer, un segon i un postre.
1: I menjar, sobretot.
0: Sí.
1: Però no, hòstia. És que he estat tirant enrere i he flipat de les coses. Jo crec que la gent ara estem menjant molt menys. Però, hòstia, mira, t'ho dic a Josep Pla i era allò que començaven. Ara ho explicarem una miqueta. A mi m'agrada molt començar. Seran coses molt senzilletes que tothom pot trobar, que és amb un bon aperitiu.
0: Uh-huh.
1: Què té que tenir un bon aperitiu, Joan? Olives, anxoves, pa amb tomàquet, vale, una miqueta d'embotit, però sense passar-nos.
0: I anxoves.
1: I anxovetes. A mi això, unes patates xips, a mi m'agrada molt. Un vermutet per anar arrencant una cosa. I una cosa curiosa, també, volia dir-te. Saps per què tots els aperitius són amargs? Ho hem parlat, això, algun cop, o no?
0: No, clar, és que només m'expliques el que vols. No ho sé. No. Per què?
1: És
0: una bona pregunta.
1: És una bona pregunta. Sí, sí, estava esperant que me diguessis.
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: És que em va fer molta gràcia, i fixa't, de la cervesa, els martinis, tot això són amars. Perquè és la part de la boca, quan tu veus la mar, que t'obre la gana.
0: Ah.
1: Per això, en un moment, serveix sempre, i perquè s'acaba amb el dolç, doncs perquè el dolç et tanca. O sigui, si tu comencessis amb algú dolç, et tancaria la gana.
0: Sí,
1: o sigui que si no vols menjar i et vols cuidar,
0: sí.
1: Et fots un xupito d'algú dolç i ja no tens gana.
0: Exacte.
1: Però una cosa curiosa, fixeu-vos que tots els aperitius, el bitter cas, la cervesa,
0: doncs,
1: perdona
0: que parli malament, però doncs com collons els francesos es foten això del Ricard?
1: No és
0: dolç, això,
1: per és dolç, però espera,
0: per fotre un vermut. És horrorós. Tu t'agrada?
1: És refrescant. Saps que el meu pare té una part una mica francesa.
0: Sí.
1: Ara fa temps que no, però jo recordo de petit que es fotia això amb una copa de balon grossa, d'aquelles que pesaven un quilo, molt de gel, el Pernod o el Ricard, que al final és com un licor de nís o de fonoll, i fotia molta aigua. De fet, el remenava molt i quedava com una aigua de nís així refrescant. És molt refrescant, eh?
0: Molt bé.
1: Si és dolç. Més cosetes. Anem una mica al tiberi ja, hem fet l'aperitiu amb els amics. També és molt important...
0: Ha passat volant,
1: Avui vinc molt, molt parlant xin, eh? Important triar la gent adequada, també. Estem d'acord o no?
0: Home,
1: que
0: clar.
1: Que fots un tiberi,
0: home, clar.
1: Escolta, els que no cauen bé...
0: Sí.
1: Eh?
0: Què vols dir, que és més difícil triar la gent o preparar el menú?
1: Això anava, collons. Si hi ha poca teca i la gent és com pas obrint vi, i quan tens algú que et toca, que et fot la xapa, Déu-n'hi-do. Vale, pa amb tomàquet, embotits, plats que ens podrien anar bé. Esqueixada de bacallà, a mi m'agrada molt, l'empedrat també amb mongetes i bacallà, l'escalivada amb anxoves. Jo amb això invitaria a fer els primers una mica de pica-pica, vale, i podria entrar uns musclos a la marinera, croquetes de rostit, vale, uns bunyols de bacallà, truita, patata i ceba. De fet, sí que el que recomano amb aquestes coses és tenir tot el que es pugui tenir. El que no m'agrada és que hi hagi una persona o dues persones que estigui tot el rato aixecant-se per preparar una miqueta. Fes intentar coses, l'escalivada, l'empedrat, l'esqueixada, ho podríem tenir quasi tot preparat. Quan la gent se senta ja a taula, doncs tenir-ho tot ben fraccionat.
0: Clar.
1: És important també, quan fem pica-piques, que quedi la fracció bastant repartit.
0: Clar.
1: No sé si t'ha passat.
0: Sí.
1: Que passa'm quan te sentes a depèn quin lloc, només pilles o ets el passador de totes les safates que van d'un costat a l'altre,
0: o et queda una croqueta.
1: O et queda una croqueta i sempre dius, me cago en l'hòstia, això crec que ens ha passat a tots. És important, el senyor que fa l'àbat o el senyor a casa, fraccionar-ho bastant perquè entre cada dos o tres persones tinguin teca, vale? Anem al plat, ja.
0: Ah, sí, el plat principal.
1: El plat principal... Canelons de rostit, tasca. No només els canelons, els tenim molt relacionats amb el Nadal, però els canelons no només són del Nadal, de fet, podríem fer

0: un bon, però això un sortidet de primers, que no ens rematem, acabem uns canelons ben gratinadets, això seria xulo. Macarrons de festa major, macarrons amb un sofregit bo, la carn rostida, ben gratinadets, a mi aquests m'agraden molt. Arròs, fideuà, pollastre amb escamarlans, ànec amb peres, pollastre rostit amb prunes i pinyons, vedella amb bolet. Jo crec que som cultura de guisat, un fricandó. Jo això m'ho fotaria, una mica un aperitiu.
1: Fa festa major.
0: Hi ha una frase, és Santa Maria, la festa major, i me recordo que ens venia a vendre un comercial que ja al final jubilat i tot venia, perquè tenia ja la rutina, li dèiem en Martingala. Això li dèiem un nom d'aquests de tota la vida, jugava molt bé futbol, un senyor gran, i sempre quan venia aquesta època entrava, Quim! Aquesta Santa Maria cassola grossa. I me feia molta gràcia, era una mica com la cassola de festa major, que serà cassola
1: clar.
0: Agraïda i gran. De fet, jo recomano un bon aperitiu, una bona selecció dels invitats, cassola grossa, que no falti el mam, que no falti el riure.
1: Exacte.
0: I som-hi.
1: I bona festa major.
0: I bona festa major.
1: Escolta, fins la setmana que ve, eh?
0: Vinga. Adéu.

0: Take on me del Zaha, a 6:15 de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. I després de la publi... And through it, oh, she offers me protection. Robbie Williams.
1: Marxo a la platja.
2: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat. Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
7: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
8: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
11: La ràdio de l'Empordà.
12: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quina és la pregunta del dia? Si mengeu molts plats preparats o preferiu cuinar per vosaltres, si teniu temps. 2:45 a Taronja Ràdio, Girona i Ràdio Capital. Josep, de Santa Coloma de Farners, a casa cuinem gairebé sempre. Fem més quantitat i congelem racions. Bona idea. Així entre setmana només hem d'escalfar i no acabem comprant qualsevol cosa amb additius. L'Aina és de Torroella de Montgrí, diu, una mica de tot, hi ha dies que cuino i d'altres que vaig directe a la secció de plats preparats. Des de que als supermercats hi ha tanta varietat, és una tentació. Xevi, des de Girona. Què diu en Xevi? Diu, jo sóc de cuinar, ara una pizza preparada al congelador sempre hi és. Hi ha dies que arribes a casa i no tens ganes de posar-te als fogons i acabes menjant qualsevol cosa preparada. En Carles és de Girona. Hola, Carles, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan.
1: Ara, si obríssim la teva nevera, quantes pizzas preparades, quantes truites preparades, jo què sé, ensaladilles, croquetes, trobaríem?
2: Doncs molt poques, per no dir pràcticament ninguna, perquè estic de vacances i consumeixo només el dia. Són productes frescos i intento sempre comprar-lo just.
1: Però clar, vacances és un mes a l'any. No sé si és el teu cas. Sí. Un momentet que truquen ara aquí i d'allò. Que vacances... un mes, clar, aleshores, doncs, la resta de l'any que no tens vacances, què fas?
2: Doncs m'ho gestiono d'igual forma. Sí que intento cuinar sempre que puc, escollint doncs, els ingredients que a mi m'agradin i fer més quantitat per poder-ne anar o reutilitzar o anar menjant del que ja tinc precuinat jo.
1: O congelat.
2: O congelat. No soc molt de congelat, tampoc, però... però jo sí que faig més racions de les normals.
1: Clar, el problema... No tens tentacions quan vas al supermercat i veus aquests plats preparats que estan tan ben presentats amb aquesta bona pinta? Clar, no preguntis els additius que porta i tota la història, no? Però no tens tentacions de dir, ostres, aquesta truita sembla que ha de ser bona?
2: Sí, visualment jo crec que són molt bonics i són molt cridaners. I faran un màrqueting genial i tot, però quan te'ls poses a la boca el gust jo crec que no té el mateix sabor que un fet o per tu mateix o si vas a un bon restaurant o un bon lloc a poder-te'l menjar. Ara, sempre et treuen d'un apuro.
1: Escolta, a Instagram i em sembla que a TikTok també hi ha molta gent que es dedica a valorar, a fer comparacions. Per exemple, la millor truita de patates, la del Lidl, la de Mercadona, la de l'Esclat, i llavors van puntuant. Ho has fet tu alguna vegada, de provar diversos productes, per exemple, truites d'un determinat supermercat i dir, mira, aquesta realment s'assembla força a la realitat, com si la fes jo.
2: Ja. Me'n vaig una mica de tema, però ara me'n vaig uns dies a Anglaterra i allà doncs, ni del Lidl ni de la secció espanyola i provaré la truita de patata. Estic segur que serà escarosa. O sigui, no serà ni de bon tros la que podríem trobar aquí, feta amb els productes d'aquí, amb el...
1: Però, sí, a veure, què vols dir? Que la truita espanyola que trobaràs al Lidl d'Anglaterra és diferent a la del Lidl de Girona?
2: Sí.
1: Segur?
2: Sí, perquè a més els productes amb els que els cuinen o els que els prepararan seran de més de proximitat els d'aquí de Girona i els d'allà doncs hauran tingut un producte, una primera matèria diferent. I és que ja no, ningú es planteja anar allà a comprar una truita de patates.
1: Però carai, que les gallines angleses no fan bons ous i no tenen bones patates per allà.
2: No. Penseu que són molt afortunats.
1: Clar, el problema és, són tots els additius i tots aquests processats que, en fi, que de vegades... Bé, i són, ja t'avisen, que a la part del darrere, si t'hi has fixat, de tot el que porta, el que passa que ningú llegeix i si t'hi fixes una mica t'espantes i fuig.
2: I ja no ho compres.
1: Ja no ho compres. Molt bé, Carles. Escolta, tu, doncs, he sentit que t'anaves cap a Anglaterra, que vagi bé, disfruta, eh?
2: Moltíssimes gràcies.
1: I ves en compte perquè hi ha molt de, com diuen els anglesos, junk food, de menjar escombraria.
2: Sí.
1: Però és molt bo, eh? És molt bo, eh? Fish and chips i coses d'aquestes són boníssimes, però és igual.
2: Adéu.
1: Apa, adéu.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. L'índex de preus de consum a les comarques gironines ha pujat gairebé un punt i se situa en el 4,2% al juliol, 9 dècimes més respecte al 3,3% del juny. Darrere d'aquest increment hi ha la pujada dels preus dels subministraments, un 7,7% més. D'altra banda, la variació mensual de l'IPC indica que els preus han repuntat un 0,5% respecte al mes de juny. Un augment propiciat per l'encariment del transport i de l'energia, que s'ha incrementat al voltant de 2 punts amb la retirada dels ajuts del govern espanyol. A l'altra banda, destaca la caiguda mensual dels preus de la roba i el calçat, que han baixat un 10,5% gràcies a la campanya de rebaixes. I l'Ajuntament de Lloret de Mar té detectats 10 lladres multireincidents que acumulen 260 detencions per furts al municipi. Per això, des del consistori han anunciat que es presentaran com a acusació particular en casos de furts. L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament, és aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents i que, alhora, serveixi com una forma de dissuasió i evitar més furts. A banda, el consistori considera que personar-se com a acusació suposa una oportunitat per reforçar aquest tipus d'actuacions i avançar cap a un model de persecució d'aquest tipus de delictes més actiu i més estructurat. I Girona va presentar ahir dimecres davant les Nacions Unides el seu model de salut mental comunitària i l'experiència de més de 2 dècades sense una institució psiquiàtrica de llarga estada. El director general de Suport Girona, Josep Maria Soler, ha estat convidat a exposar l'experiència gironina durant la sessió inaugural pública del 35è període de sessions del Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU. Un dels resultats del model comunitari és una taxa d'hospitalització psiquiàtrica de 0,7 ingressos per cada 1.000 habitants, 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya i amb tendència descendent. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dijous a les comarques gironines. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
5: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Vulpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural. Capital.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
6: De cap a les 7 de la tarda de Taronja Ràdio i Ràdio Capital, són les 6 i 4 minuts. D'aquí uns moments contactarem, com sempre, amb Banyoles, amb el nostre bon amic, l'escriptor anglo-català Matthew Tree, amb el seu comentari setmanal.

0: Dos minuts, un quart de set de la tarda, Taronja Ràdio Girona, Ràdio Capital. Anem a Banyoles, a veure si trobem frescor, ho dubto, perquè de vegades a Banyoles tenen les temperatures més altes de les comarques de Girona. De totes maneres, allà és on hi té el seu quarter general, en Matthew Dri, que cada setmana ens porta el seu comentari. Hola, Matthew, com estàs?
1: Jo molt bé, gràcies. Avui precisament he anat a nedar a l'estany de Banyoles.
0: Ostres!
1: Aquest matí, que és una bona manera de començar el dia.
0: Sí.
1: I sobretot perquè tinc molta feina i està molt bé refrescat, saps?
0: Està bé. Em sembla que ho he dit alguna vegada, però ho tornaré a comentar. Jo em fa por nedar a l'estany de Banyoles.
1: Per què?
0: Perquè per les profunditats, per l'aigua tenebrosa, per tot el que hi ha allà sot, jo què sé, és molt psicològic, eh? És una cosa meva. Una vegada ho vaig intentar i no vaig poder. No puc, ja sé, i a més, vull dir que hi ha molta gent que s'hi banya i que s'està de conya. Però no, ho sento, no... I amb els pantans iguals, i el riu també, de vegades hi tinc una certa... cert recels. Veig que tu no tens cap tipus de recels per banyar-te a l'estany, eh?
1: No, ho prefereixo al mar.
0: Ah, sí?
1: Però és curiós, perquè el que acabes de dir m'ho han dit dos banyolins, un rere l'altre.
0: Ah,
1: que
0: sí?
1: No,
0: sí.
1: Viuen aquí a Banyoles, però si volen nedar van a una piscina,
0: sí,
1: no
0: sí,
1: van
0: sí,
1: al,
0: sí, sí.
1: A l'estany.
0: Jo no puc. No.
1: Més o menys per les mateixes raons que tu.
0: Sí, sí, però en fi.
1: Per cert, els fa cosa.
0: Sí, em fa cosa. Per cert, vas poder veure des de Banyoles ahir l'eclipsi o no t'interessava el tema de l'eclipsi?
1: Mira, de fet, la notícia d'avui volia que fos un post-notícia, en el sentit que volia parlar de l'eclipsi, justament.
0: Endavant.
1: No, era interessant. Al Pla de l'Estany, a prop de Banyoles, hi ha un petit poble molt bonic que es diu Centenys.
0: Oh, i tant.
1: I molt a prop de Centenys hi ha un pla que dona una vista perfecta del sol. I doncs érem uns quants, jo posaria potser un centenar de persones asseguts allà tranquil·lament esperant l'eclipsi. I el que passa, he de confessar, i ja ho sé que hi haurà molta gent que no hi estarà d'acord, però... I el que passa, he de confessar, i ja

0: Moles, o el pla de l'Estany, més ben dit, és que vam començar molt bé, en el sentit que vam veure gairebé tres quartes parts de l'eclipsi parcial, però llavors va passar l'inevitable, la llei de Murphy, i un núvol va interferir amb tot el procés. Però era interessant, vull dir, jo no havia vist mai un eclipsi parcial o de qualsevol altre tipus, i era interessant veure-ho, això sí, però no era, diguem, l'experiència més important, clar, de la meva vida, vull dir que no.
1: Tinc una curiositat, Matthew. Quin era l'ambient ahir en aquest centenar de persones? Vas poder parlar amb ells? Estàveu emocionats, excitats, incrèduls, allò de viure un moment únic? Quin ambient hi havia ahir en aquesta zona del Pla de l'Estany?
0: Un ambient molt tranquil, perquè tothom sabia que no veuríem l'eclipsi total, perquè impossible per aquesta banda del país, sí. Com sabem, cap allà a Tarragona i més cap al sud de Catalunya, la situació era molt diferent, però era molt tranquil. Hi havia gent sopant allà, saps? Al mig d'un camp. Molta gent fent una cervesa o prenent alguna cosa, també. Poc soroll, cap aplaudiment, era molt tranquil la cosa. I l'única altra cosa que jo trobava interessant sobre l'eclipsi era la incapacitat total de la Renfe a posar prou trens per la gent.
1: A Tarragona.
0: O sigui, per una cosa anunciat des de fa mesos i mesos i mesos, i és només a l'últim moment que van posar algun tren de reforç, i molta gent van quedar sense eclipsi i amb un bitllet a la mà que no els servien d'absolutament res. Jo trobava això, potser la notícia del dia era aquesta, diguem-ne, no? Perquè és extraordinari, sí, la incompetència.
1: I avui es disculpen els de la Renfe, que ho senten molt, però que diuen que no disposen de més material, que no tenen més trens. Però és que, esclar, per una banda, el govern deia, escolteu, sobretot, no aneu en cotxe, no utilitzeu l'AP7 cap a la zona de Tarragona, del sud de Catalunya. Clar, si no pots utilitzar el cotxe, l'altra alternativa que queda és el tren. Els de la Renfe no podien dir, escolteu, avisar, no tenim tants trens, escolteu, que pot ser que hi hagin cues al tornar. Costa molt de dir, com dius tu, ho sabien des de fa molts mesos i anys.
0: Sí, i tant. Hi ha un astrofísic català que va treure fa aproximadament 6 o 7 mesos un llibre sobre tots els aspectes d'aquest eclipsi, i va afegir dins aquest llibre, doncs, un petit avís per la gent, que molta gent busquen aquestes zones on es pot veure un eclipsi total, sempre hi ha massa gent, o sigui, de manera que els de la Renfe no entenc que no ho sabien. Haurien pogut posar més trens, o sigui, no hi ha res impossible, vull dir, és una empresa estatal.
1: No tenen prou trens, en fi. Els hi arribarà, espero que en el pròxim eclipsi, que ja ni tu ni jo el veurem, perquè el pròxim serà, bé, a no ser que sí, que anem al sud de Càdiz l'any que ve, o a Ceuta. Tampoc ara, en aquests moments, anar a Ceuta, Matthew, no és el millor lloc per anar a veure cap eclipsi, perquè la cosa ja està prou eclipsada, oi que sí, Matthew?
0: Sí, totalment. És una situació molt, molt curiosa, això. No sé què està passant exactament.
1: Matthew, gràcies per la teva explicació del que va ser ahir l'eclipsi en un lloc preciós del Pla de l'Estany. Fins la setmana que ve.
0: Un plaer, Joan. Fins la setmana que ve.
1: Adéu, Matthew.

0: Dire Straits amb els Sultans of Swing. I després de la publi ens arribarà l'èxit de Billie Eilish. Birds of a Feather.
1: Ganarles el derbi és lo único que pido.
2: Volver a ser grandes.
3: Un altre sextet serà massa.
4: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: El 19 d'agost, el Festival Portaferra d'Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
7: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
9: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
10: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 972 313 702.
1: 6:45 de la tarda, Taronja Ràdio Girona, Ràdio Capital. Mengeu molts plats preparats o preferiu cuinar vosaltres? A veure què és el que ens diu la Marta de Palafrugell. Jo compro bastant plats preparats entre setmana perquè arribo tard a la feina i no tinc ganes de posar-me a cuinar. No els menjo cada dia, però per un dia puntual em solucionen la vida. Si són de bona qualitat, crec que poden ser pràctics. Jordi de Figueres, nosaltres intentem cuinar a casa gairebé sempre. Al cap de setmana fem una mica de menjar i després ho deixem preparat per la setmana. Els plats processats els comprem només quan no tenim cap més opció. Sílvia de Palamós, jo sóc molt de plats preparats, sobretot cremes, amanides, truites o alguna cosa que només hagis d'escalfar. Visc sola i moltes vegades no em compensa posar-me a cuinar per una persona. Per mi és una qüestió de practicitat. I acabo amb en Pere de Girona. Reconec que els plats preparats m'han salvat la vida més d'un vespre. Arribes cansat, obres la nevera i tens el sopar fet en 5 minuts. Ara bé, miro bastant les etiquetes i intento no abusar dels aliments processats. Ai, no, aquesta no tocava, tocava aquesta altra, aquesta ja l'hem escoltat abans. Ara us he posat la mel a la boca per si no havíeu escoltat el Don You. I el posarem un altre dia, no patiu. Ara Michael Jackson.

0: Et fem reviure els teus records de cap a cap.
1: Efectivament, cada tarda de 4 a 7 divendres, o sigui, demà tornem a partir de les 4. Us deixo amb aquest clàssic de Celine Dion. Buena.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts a un...

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
10: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamós.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
11: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
12: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
14: Més econòmic del que et penses.
13: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
15: Ara que ja coneixes Ràdio Capital,
16: per què no ho expliques als teus amics?
15: Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota aquesta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: La música també s'explica. I aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
3: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
2: Quins tractaments fan?
3: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
4: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
9: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Aljouvellrestaurant.com.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que...

0: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
2: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
4: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill & Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
6: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
7: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
6: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
7: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
6: Escola de Fotografia ERAM.
8: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques. 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
11: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
12: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
14: Més econòmic del que et penses.
13: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
15: Ràdio Capital també a les xarxes.
16: Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals. Per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
2: A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegú.com.
3: Fira d'Indians a Begú.
4: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
5: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
9: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
10: Amb Marc Clapés.
9: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
10: La primera llista.
11: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio, gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per a molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts.

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Patmano. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: la vida. Són les dues. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.